La cançó del Grand Départ del Tour de França enguany va venir protagonitzada per una formació de casa nostra. Des de Terrassa, Doctor Prats van presentar la que és la seva cançó de retorn. Estem parlant d'això que es diu Energia. Pràcticament 2:15 de la matinada arriba la veu de Miley. Bass Persuades, let's go!

0: el va parir. Moments per emmarcar.
1: Ahir vaig anar al cine, al costat em va tocar un noi lo suficientment gran perquè no formi part de l'informe PISA aquest actual de la setmana passada. El paio va estar tota l'estona mirant el mòbil. Primer amb una llum nuclear, que ell mateix va dir, hòstia, potser em quedaré sec. I després em va flipar una cosa, que és que va demanar sopar.
2: Què?
1: I va entrar una
3: senyora
1: del cine i li va portar el menjar.
0: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.

la que era li a Rau Alejandro, perquè Rosalía li casqués una cançó com aquesta. En tot cas, queda per la posteritat la veu de Rosalía, 3:45 de la matinada d'aquest diumenge. Deixarem la perla enrere per donar la benvinguda a Distarp, el so de The Sound of Silence, o, per exemple, també la nova cançó d'Aitana, que es diu Connexión Psíquica, que, per cert, ha entrat a la llista, al 41. Veurem què passa avui, també, a la nova edició de la llista. I atenció, perquè, parlant d'entrades, Adela, al 35, ja hi trobeu, Ain't in L.A. Benvinguts, bona nit.

Flashback. És el moment de sentir el so flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

That I Made You Love Me és la cançó que ens ocupa amb Ariana Grande, que és l'encarregada d'obrir aquesta nova hora. A les 3 i 3 minuts és l'èxit de la setmana. I això vol dir que té un tracte de privilegi diferencial respecte a la resta de cançons fins a No Bordra. A més, també entra al top 10 de la llista, una llista que repassarem, evidentment, avui des de les 5 i fins a les 9 de la tarda amb en Jordi Quadres. Amb Jordi Plans. De seguida, Bad Bunny amb el Nueva Yol, o, per exemple, Teddy Swims amb D'Ador. Abans, qui demana pas són Ginestà i Nil Moliner. Amb qui estaràs?

Clarament, Aylola Índigo han decidit col·laborar plegades amb el Patitoa, que és una cançó que, sense cap mena de dubte, ha sacsejat també la programació de Flashback. No és per menys quedar enrere per donar la benvinguda a un James Blunt que el 2005 es presentava amb You Are Beautiful. Ara té nova cançó i sona de fons. Taste Like Summer. Hey.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure sí. L'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
2: Poc. Diem si provocaria milers de cremades a les retines.
3: Sí.
2: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
1: Ah, IDC.
2: Que són influencers donant pel cul.
3: Molt bé.
0: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir.

Hem recuperat el Datsun Body de Just to Know, que habitualment escoltem de la mà de Doechii, però en aquest cas és la primera vegada que la vam escoltar a l'any 2012, signada per Gautier i per Kimbra. Hem anat uns quants anys enrere per recuperar un dels clàssics de l'antena de Flashback. 3/4 tocats de 4 de la matinada d'aquest diumenge. Atenció perquè apareix per aquí Jason Derulo d'una banda, Melody de l'altra i DJ Goya, que és qui posa la producció d'aquesta cassona de fons i que es diu Michiko. Benvinguts, bona nit.

0: Ha estat la cançó de l'estiu. Quevedo ha estat l'artista que la signava juntament amb Elvis Crespo. És La Graciosa, les 4 i pràcticament 5 minuts d'aquesta matinada de diumenge. Què tal, com esteu? Benvinguts, bon moment per incorporar-vos. Si esteu tornant de festa, molt bona idea haver posat l'antena de Flashback perquè us acompanyem fins a casa. Seguretat sempre, eh? Important, eh? A seguida, Where is my husband, el so de Rey, i també, per exemple, els tallets amb el Era això. Abans!
1: Amb Jordi Plans.
0: Una mica de Miqui Núñez, una mica de novetats, en aquest cas, a l'antena de Flashback, de la mà d'aquest artista de Terrassa. Això es diu Un altre cop. Benvinguts i bona nit. Bona nit.

Vam conèixer a un Max Navarro amb una primera cançó que ens va captivar a tots plegats i que es diu Estrelles. Avançant minuts en aquesta nit de diumenge. Arriben a 4:45 del matí el so de Karol G i de Bruno Mars, perquè tenen nova proposta i poca broma. És aquesta que es diu Estil.

0: que el va parir. Moments per al mercat.
1: Vostè m'està reconeixent que això que han fet, que és posar entrades per Bruno Mars sense poder-lo veure, és una estafa.
2: No.
3: Ah, no?
2: Això és only audio.
3: Only audio,
2: home,
3: sí.
2: Home, és gràcies a vosaltres, al matí la mare que va parir, jo soc oient des de fa molts anys.
3: Sí.
2: I un dia, me'n recordo que us vaig venir a veure en directe,
3: sí,
2: i dic, hòstia, amb aquestes cares millor un only audio.
3: Què diu?
2: No, és broma.
3: Ah, vale.
2: No us he escoltat mai.
0: Al matí la mare que el va parir. A Flashback.
4: My name is Yes, sir.
5: And my name is Ozone.
4: And we are another...

I fins aquí la història d'Oques Grasses. Sort de tu, aquesta ha estat una de les cançons imprescindibles d'una formació que aquesta passada nit hem acomiadat per sempre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Queda enrere Oques Grasses per donar la benvinguda a Maluma i a Shakira, que tenen, atenció, nova cançó. Atenció, això que es diu Agua.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Una cançó que hem convertit en l'èxit de la setmana fins a Nou Ordre i que, a més, també és dins el top 10 de la llista. Poca broma amb la nova d'Ariana Grande, Hey Dada I Made You Love Me. Passen 3 minuts a les 5 en punt de la matinada. Esteu escoltant Flashback en aquest cap de setmana llarg. Preparats per rebre el so d'Anna Mena, Lola Indigo, el Patitoa, també Blinding Lights o Fever Dream, entre moltes altres, per part d'un Alex Warren que travessa un moment dolç a la seva carrera musical. Abans, la veu de Miley, té nova cançó.
1: Amb Jordi Blanc.
0: Ni més ni menys que aquesta que es diu Bass Persuades. Benvinguts. Let's go.

Producció de Ugels i afegit la veu d'Imael Angel i també d'Ultranater per anar a buscar una cançó que ho ha patat moltíssim i que és per això que és la segona setmana consecutiva que ocupa el primer lloc de la llista. Poca broma amb això que es diu Moving to the Sun, quedarà enrere per donar la benvinguda, atenció, a una novetat. Karol G, Judeline i Rusovski signen això que es diu Baby Wow. Te

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
2: Bones notícies. Aviat s'acabarà com si fos ahir. Oh.

0: banda, morir mai. David Guetta d'una banda, Sia de l'altra. El binomi funciona perfectament i ho van demostrar en moltes ocasions, i entre elles també aquesta que es diu Titanium, que deixarem enrere a 3/4 tocats de 6 del matí d'aquest diumenge. Arriba el torn de l'última. És la nova cançó de Sidderland.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Està funcionant molt i molt bé aquesta proposta d'Another i de 54 Ultra, anomenada Talk to You, que ens serveix per engegar aquesta nova hora a les 6 i pràcticament 4 minuts del matí. Matí de diumenge d'un cap de setmana llarg, que a més s'allargarà doncs, fins al dimarts. De fet, dimarts s'ha de tornar a la feina, eh? Però almenys tenim tot el dia d'avui i tot el dia de demà, poca broma. De seguida, Marc Embor, Belong Together, La Morocha, que encara no ha trobat ningú que la tregui a ballar i mira que fot setmanes que sona a l'antena de Flashback. O, per exemple, també la nova de Joan Dausà i Mamaduixa. Només èxits amb Jordi Blanc. Flashback. Abans, els Swifters estan d'enhorabona. Els seguidors de Taylor Swift saben que tenen nova cançó. És aquesta que es diu Patient Zero.

Ni més ni menys que 4 setmanes al capdamunt de la llista no és un motiu pel qual no es pugui estar orgullós, evidentment. Golden, amb Keep Up The Moon Hunters, ha estat, sens dubte, una de les cançons més importants de la temporada. I atenció, perquè de fons sona la nova cançó d'Aitana. Després de Superestrella, entra a la llista al 41, això que es diu Connexió Psíquica.

0: La nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda.

últimament envoltat d'una polèmica que ni tan sols anava amb ell. És el so de Ed Sheeran. Aquesta cançó ja la coneixeu de sobres. Estem parlant del Sapphire. El pèl roig a les piques, que el deixarem enrere a 6:45 d'aquest matí per donar la benvinguda, atenció, a un dels grans noms, sense cap mena de dubte, de l'escena musical dels últims anys. És pràcticament també com de la casa Bruno Mars. Després del I Just Mike, dins d'aquest nou àlbum, hi hem trobat un parell més de cançons. Entre elles també aquesta que sona de fons i que es diu Risky Toll. Benvinguts i bon dia.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.
2: Flashback. Hey, it's Ariana Grande.

espectacular, la nova cançó d'Ariana Grande, que a més es converteix en l'èxit de la setmana a Flashback i també entra al top 10 de la llista. Es diu Hey That I Made You Love Me, és la proposta que ens serveix per engegar aquesta nova hora a les 7 i pràcticament 4 minuts d'aquest matí de diumenge. Engegant un nou dia del cap de setmana, a més acompanyats de Miles Smith, de Stargazing, també per exemple la més nova de Tame Impala, que es diu Dràcula. Imagine Dragons, el recuperem del 2013. Tot això, però abans, el so de Ginestà i Daniel Moliner. Només èxits amb Jordi Blanc. Flashback. I és que la unió ha donat els seus fruits i la cançó està funcionant i moltíssim. No és per menys, és això que es diu Amb qui estaràs. Benvinguts i bon dia.

la producció del DJ francès Ugel s'hi ha afegit la part vocal d'Imael Angel i també d'Ultra Naté, tot plegat per una cançó que és número 1 per segona setmana consecutiva a la nostra llista, i és aquesta que es diu Moving to the Sun. Per cert, podeu entrar a flashback.cat i allà les podeu votar de forma gratuïta. Podreu alterar l'ordre de la llista, que tindrà lloc avui a partir de les 5 en punt de la tarda. Ara sona de fons Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Núria Marín, benvinguda.
2: Si haguessin intuït dins de Casa Reial que hi havia veus crítiques amb el comportament del rei, tota la gent que hi treballa li hauria dit, relaja la raja. Saps que, bueno... Literalment, Majestat, relaja la raja.
3: Bueno, vale, la relaja.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
4: Una ràdio, tots els èxits.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Això és un èxit. Flashback.

ens hem remuntat a l'any 2008, ni més ni menys, que per anar a buscar a Katy Perry. Aquesta ho va patar fort en el seu dia, es diu I Kissed a Girl. La recuperem també en aquesta matinada, aquest matí ja, de diumenge. De fet, tres quarts tocats ja de vuit i arriba, atenció, des de Lleida, la música en català, la música de casa nostra. Kelly Isaías signa això que es diu He perdut el nord.

0: Aquesta cançó ha caigut clarament de peu, eh? Another i 54 Ultra són els encarregats de signar aquesta que es diu Talk to You a les 8 i pràcticament 4 minuts d'aquest matí de diumenge. Què tal, com esteu? Benvinguts. És, sense cap mena de dubte, un molt bon moment per sintonitzar l'antena de Flashback, si és que ho acabeu de fer. A més, arrencant aquest nou dia del cap de setmana i preparats per recuperar el so de Ken Hollas, de Macklemore i de Ryan Lewis abans.
1: Amb Jordi Blancs.
0: Per començar el diumenge amb la pausa que mereix un dels dies importants del cap de setmana, aquí teniu de fons una de les novetats. Signada ni més ni menys que per Sombar. Això es diu My Body Isn't Ready. Benvinguts i bon diumenge.

ahir a la nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys els vam dir adéu per última vegada a Oques Grasses. Ni més ni menys que 4 dies de concerts espectaculars per escoltar, entre d'altres, cançons en directe com aquesta, La gent que estimo. Quedaran per sempre i pel record la formació que encapçala Josep Montero des d'Osona i preparats per posar-hi també la més nova de Miley Cyrus. En aquest cas, signant només com a Miley, Bass Persuades.

0: demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Bona tarda, Flashback. Soc l'Àlex.
2: Hola!
1: Avui us diria que fiqueu la cançó de Fate of Opelia, que és una cançó que no coneixia gaire, però fiqueu cançons a la ràdio que desconeixia i són temes que estan molt bé, hòstia. Al final t'agraden.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. A Flashback.

0: La veu de Roser, també amb la de Bruno Mars, per fer aquesta que es diu APT, que ha estat una de les cançons, sense cap mena de dubte, importantíssima per entendre, musicalment parlant, el 2026. Quedarà enrere. De seguida arriba l'Àlex Mata, a partir de les 9 en punt del matí. I és l'encarregat d'acompanyar-vos a partir d'aquesta hora. Tocaré el 2, moment d'anar a dormir, sense cap mena de dubte, una nit llarga, però, evidentment, molt ben acompanyats de tots vosaltres. Ocul 2 amb la nova de Joan Dausà i de Mamaduixa, també amb Lil Nas X o Chris de Sarandí.
1: Amb Jordi Blanc.
0: Això es diu Good Old Days. Que vagi bé, bon dia.

0: Flashback. És el moment de sentir el so. Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Hey, Dream It, You Love Me, d'Ariana Grande, és una de les cançons més importants de la setmana perquè és l'èxit de la setmana. És la cançó amb la que comencem un nou diumenge d'èxits a la Ràdio Musical de Catalunya, a Flashback, en aquest cap de setmana llarg. Avui és com si fos un dissabte i demà dilluns un diumenge, no?
1: Amb Àlex Mata.
0: Sigui com sigui, esteu al lloc correcte, a la Ràdio dels Èxits, on ara mateix sona Gorra Neta, amb Marta.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat.

0: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Què tal? Bon dia.
4: Bon dia a la tarda.
5: Dissabte i diumenge, només èxits amb Àlex Mata.
6: És el moment.
5: I Abdal Puig.
7: Molt bon dia, benvinguts.
5: De matinada, sessió flashback. Amb Andreu Preses. Dissabte a les 12, al vermut de Llucià Ferrer.
8: Toca fer el vermut a flashback.
5: A les 7 de la tarda, el tardeu de flashback. Amb Andreu Joanola.
9: El millor dissabte de la meva vida, eh?
5: Diumenge a les 5 de la tarda, la llista amb Jordi Quadres. I quan hi ha jornada de Lliga, va de Barça amb Jordi Blancs. Flashback, caps de setmana d'èxits. Aquesta setmana, a

0: La nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: Échate pa' acá.
1: Échate pa' acá. Quevedo, Elvis Crespo, amb la graciosa a Flashback. El 23 de desembre, el Palau Sant Jordi s'omplirà de música amb la celebració del 120è aniversari del RAC, amb l'última gran festa de l'any. Amb les actuacions, entre d'altres, dels Catarres. Entrades a la venda a clippersmusic.org. Flashback, emissora oficial de l'última gran festa de l'any.
2: Ja comença a fer-se clar.

És un himne de la música electrònica del finals del segle passat. Insomnia de Faithless, amb aquesta volta de 180 graus de la mà de Bibi Rexha amb New Religion. Són 2:15 del matí, els èxits de Flashback no s'aturen. Aquest és el debut de la formació usonenca My Halis, amb Ballo sense tu.

Yo estoy patito a Ana Mena, Lola Índigo, a Flashback. D'aquí un 3 no res, agafarem una mica d'aire amb una d'aquelles cançons de pell de gallina com és All of Me, de John Legend. Èxit que enguany celebra el seu 12è aniversari. Sona després d'Alex Warren amb Fever Dream a Flashback.

És el so positiu de Flashback, el so positiu del cap de setmana, en aquest cas cap de setmana llarg, amb èxits com Opalite de Taylor Swift, que queda enrere, i de fons, el retorn a la ràdio musical de Catalunya de James Blunt amb Taste Like Summer. Hey.

Moving to the Sun és per segona setmana consecutiva el número 1 de la llista. I avui, com cada diumenge a partir de les 5, nova edició de la llista amb en Jordi Quadras, on descobrirem si aquest èxit repeteix el número 1 per tercera setmana consecutiva. Només èxits amb Àlex Mata. Hem tingut un estiu ple de futbol gràcies al Mundial i ara aquestes últimes setmanes hem estat òrfans de futbol per l'aturada de seleccions, però per fi aquest cap de setmana ha tornat una nova jornada de la Lliga. Sonen Shakira i Burna Boy amb la cançó del Mundial. Dai, dai, apropant-nos a les 10 del matí.

0: segurament no és gaire bo que et diguin que ets un set ciències, un Mr. Know-it-all. Teddy Swims a Flashback, quan són les 10 i 3 minuts.
1: A Flashback, només èxits a Àlex Mata.
0: D'aquesta manera hem començat una nova hora d'èxits en aquest diumenge 11 d'octubre del 2026 i de fons una de les cançons virals del 2026 d'aquelles que fan treure el millor de nosaltres. Justin Bieber, això és Beauty and the Beat.

0: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Què tal?
5: Bon dia.
6: Bon dia.
5: Bona tarda.
6: Bona nit.
5: Arriba el moment.
6: Una de les cançons.
5: Posa'm en marxa.
7: De dilluns a divendres a les 6, al matí la mare que el va parir, amb Carles Pérez. A les 11 del matí, només èxits, amb Jordi Blanc.

0: més èxits amb Andreu Preses.
1: Flashback.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. 24 hores d'èxits. Aquest és el so Flashback.
3: Estàs escoltant Flashback Andorra.
0: Segueix-nos també en línia a flashandorra.com. Aquesta setmana, a la

Ugel té nou èxit a Flashback, amb David Guetta, Shine. El debut d'Adela, Flashback, ja és dins la llista. Hem entrat Ain't in Los Angeles.

0: I el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

La Perla, un dels èxits imprescindibles del que és de moment l'últim àlbum de la Rosalía, Lux. Sona a Flashback quan passen 4 minuts d'un quart d'11 del matí. I de fons, el ritme que ens porta la producció de DJ Gouja amb les veus de Jason Derulo i Melody. A Flashback sona Michiko.

les cançons que ens ha acompanyat al llarg de l'estiu, Another 54 Roots amb Talk to You, un estiu que ja sembla que hem oblidat per complet, i és que aquesta setmana, mare meva, la baixada de temperatures que ha fet arreu del país, que ja... jaqueta... potser encara no, però samarreta i jersei com a mínim. A Flashback, més èxits, Aitana. Aquesta és una altra de les cançons del seu àlbum Quarto Azul. Conexión psíquica a Flashback.

La veritat és que els tiets sí que són un bon tàndem, són una bona parella i així ho estem veient a la travessa VIP, que formen part d'aquest reality de 3CAT. Els tiets, que també els tindrem a la festa dels 120 anys del RAC, el 23 de desembre, al Palau Sant Jordi, l'última gran festa de l'any, un flashback és emissora oficial. Ara arriba Baby Wow, espectacular col·laboració de Karol G, Judeline i Rosowski.

Katzaya Flashback amb Animal. Enguany ens han visitat grans artistes al nostre país, com va ser el cas de The Weeknd, a l'Estadi Olímpic, on va cantar cançons com I Fleet Coming, que recuperem d'aquell un 3 i no res a Flashback. I un artista que passarà per casa nostra al maig del 2027 serà Olivia Rodrigo. Sona Flashback amb Drop Dead.

0: ha escoltat l'última edició del Matí i la mare que el va parir.
1: L'única persona a Catalunya, per això ens ha costat tant a trobar-lo, que no anirà al concert d'Oques Grasses. Bon dia.
2: Existeixo, bon dia. Mm? Passa allò que dels joves que en diuen estic FOMO.
3: No, no, és...
2: Estic molt, molt.
3: No, tinc FOMO.
2: Yeah. No, estic FOMO.
3: FOMO?
2: No, perquè FOMO vol dir fins... Els ous a la merda d'Oques.
0: El Matí i la mare que el va parir. De dilluns a divendres a Flashback, amb Carles Pérez.

0: Doechii ha estat anunciada com una de les cap de cartell del Primavera Sound del 2027.
1: A Flashback, només exigeixen Àlex Mata.
0: Ja podeu consultar tot el cartell d'un dels festivals de referència del país. 7 minuts per les 11 del matí sonen els Amics de les Arts a Flashback, amb Segurament t'estimo. No crec...

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Ariana Grande elegant amb Hate That I Made You Love Me. Aquest és l'èxit de la setmana de Flashback amb el que comencem una nova hora d'èxits. Les 11 i 3 minuts d'aquest diumenge 11 d'octubre del 2026 passant plegats aquest cap de setmana llarg amb èxits.
1: Amb Àlex Mata.
0: Com aquest de Brou. Anem a omplir la ràdio de colors.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
4: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
5: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
6: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
5: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
0: Flashback. Andorra.
1: 96.0.
0: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
7: Vol millorar la seva tarifa?
8: No.
7: Segur?
8: Sí.
7: Sí que la vol millorar.
8: Que no.
0: La trucada del pare que vol saber on ets.
7: On ets?
8: Aquí.
7: Aquí? Aquí on és?
8: Doncs aquí.
7: Ai.
0: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
7: Ei, tio, què fa?
0: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
9: Escolto Flashback!
0: L'emissora que sents.
10: Flashback.
0: A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
10: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra.
1: Ràdio Flashback.
0: Aquesta setmana...

0: la nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: más sabrosa.
1: La graciosa Quevedo i Elvis Crespo a Flashback. Els èxits no s'aturen, ara arriba una d'aquelles cançons que, si et poses a escoltar atentament, et genera alguna cosa dins teu. Ginestà i Nil Moliner. Aquesta preciosa col·laboració es diu Amb qui estaràs.

Damiano DeVito, Flashback amb Born with a Broken Heart, i de fons una altra de les cap de cartell del Primavera Sound 2027, cartell anunciat aquesta setmana. Adela, que precisament debuta Flashback amb això que es diu Ain't in L.A.

0: És la icònica veu d'Ultranaté amb aquesta producció de Hagel. Sona Moving to the Sun a Flashback, que és ara mateix el número 1 de la llista. 23 de desembre, Palau Sant Jordi, festa del 120è aniversari del RAC. L'última gran festa de l'any. Amb les actuacions, per exemple, dels Catarres.
1: Ja comença a fer-se clar

El 19 de novembre veurà la llum un dels jocs com a mínim més esperats de la dècada, el GTA 6, aquest videojoc de món obert, que té ràdios, i un dels locutors d'aquesta ràdio serà ni més ni menys que Bad Bunny. Així que podrem escoltar el porto-riqueny presentant èxits al joc GTA 6. Veurem com sona. Són 3/4 tocats del migdia, sona Stupid Song, que és una altra de les cançons de You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, l'últim àlbum d'Olivia Rodrigo.

0: cada cop les boques més a prop. I passa el que acaba passant, és el que expliquen Anna Mena i Lola Índigo, Petitoa, una cançó ben sensual, amb la que mica a mica ens plantem al migdia d'aquest diumenge. Joan Dausà i Mamaduixa. Julieta, que se t'ha mullat la samarreta, tu.
1: Amb Àlex Mata.
0: Això és Papi, posa-la al disc. Veus a les...

0: Mr. Agnowitol és una de les últimes del nord-americà Teddy Swims, cançó que m'ha escollit per començar aquest migdia de diumenge. Un diumenge amb molt poc sabor de diumenge, i com ens agrada això, eh? Aquest cap de setmana llarg que estem passant plegats aquí a l'antena dels èxits, a Flashback. Prepara de Dua Lipa amb Don't Start Now.
1: Amb Àlex Mata.
0: Abans, un duet que trobarem a la festa, dels 120 anys del RAC, el 23 de desembre, al Palau Sant Jordi. Els Tiets sonen a mirar això.

0: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta'n totes les condicions a moraassegurances.ad.
5: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: A Flashback parlem com tu.
7: Ai, molt bé, teletreballant.
6: Sentim com tu.
7: Bon dia.
6: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
8: Hola, Flashback.
6: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
8: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
6: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
8: Flashback.
6: Tu ets el nostre número 1.
5: Aquesta setmana, a

Ugel té nou èxit a Flashback, amb David Guetta, Shine. El debut d'Adela, Flashback, ja és dins la llista. Hem entrat, Ain't in Los Angeles.

0: I el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

Lucra a Flashback amb la Morocha. La setmana passada l'Andrea Romera va estar xerrant amb alguns dels concursants de la Travessa VIP, entre d'ells el Miqui Núñez. Trobareu els millors moments al nostre perfil d'Instagram, @flashbackoficial. L'escoltem amb un altre cop.

Another i 54 Ultra a Flashback amb Talk to You. Demà és dilluns i Shakira farà el seu últim concert de la residència que ha fet a Madrid de la seva gira Les Mujeres Ya No Lloran World Tour. Sona Flashback amb Barna Boy i això que es diu Die Die.

0: tant tinc de tu.
1: Catalunya avui està de dol i és que ahir Oques Grasses van fer el seu últim concert amb un estadi olímpic ple de gom a gom, amb un públic entregadíssim i cantant cançons a ple pulmó com Sorra tu, així que només podem dir fins sempre Oques Grasses.
2: Els èxits abans a Flashback.
1: Aquesta és la més nova de Hagel, col·laborant amb un de les imminències de la música electrònica.

Les Katzai a Flashback amb Animal, aquest so positiu del diumenge que no s'atura a la ràdio del cap de setmana, en aquest cas, cap de setmana llarg que estem passant plegats. I encara el podem millorar una miqueta més. I és que sona Justin Bieber amb Beauty and the Beast.

0: matat Xinjiang.
1: Fa ja un temps que els Figaflowers no ens presenten nova música. En aquest cas hem recuperat aquesta de fa un parell d'estius a la fresca. A veure si aviat tenim noves notícies del duet de Valls.
2: A Flashback, només exitjant Àlex Mata.
1: Sona Conexión Psíquica. És Aitana a Flashback.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Hey Dry Made You Love Me és l'èxit de la setmana de la mà d'Ariana Grande. Amb aquesta cançó comencem una nova hora d'èxits que també serà l'última que passarem plegats avui. La una i gairebé 4 minuts d'aquest diumenge 11 d'octubre del 2026. El Siderland després de Tutu-Turu
1: amb Àlex Mata.
0: Tornen a casa seva, a Flashback, amb l'última.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
1: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
2: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
1: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
6: Volarem sobre la por.
5: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
7: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
5: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.
8: Andorra té una mitjana de 200.000 desplaçaments diaris en vehicle privat.
9: I s'ha vist que la ràdio és el mitjà més escoltat dins del cotxe.
8: Ja ho veus, com tu. Són milers de persones les que ens escolteu cada dia.
9: Més que qualsevol mitjà escrit o digital a Andorra.
8: Anuncia't amb nosaltres.
9: El teu missatge arribarà a milers d'oients cada dia.
8: Contacta amb el grup Flash Andorra al 86 22 88.
9: O a flashandorra.com.
5: Aquesta setmana... A la...

0: La nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. 96.0.

És una d'aquelles cançons que té una energia positiva que s'enganxa cada cop que escoltem Ana Mena i Lola Índigo. Movem de manera subtil o no el cos de costat a costat. Petito a Flashback. Passen 5 minuts d'un quart de dues del migdia. Best Persuades. És Miley. Let's go.

Lo, doctor Prats a Flashback amb energia, i aquest és el retorn a la ràdio musical de Catalunya de la britànica Sienna Spiro. Quin tros de veu té aquesta noia, tu. Great Expectation a Flashback.

0: més sabrosa.
1: Doncs ara sí que signaria sense pensar-m'ho massa d'anar directe fins a la Graciosa i tenir unes temperatures una miqueta més agradables que no aquest fred que ha començat a fer aquesta setmana. Quevedo, Elvis Crespo a Flashback i ara Olivia Rodrigo amb Drop Dead.

0: fer sols.
1: El Sopa de Cabra també formen part del cartell de l'última gran festa de l'any, 23 de desembre al Palau Sant Jordi, la festa dels 120 anys del RAC, on Flashback és emissora oficial, i les entrades ja estan a la venda a clippersmusic.org. Taylor Swift, a Flashback amb Patient Zero.

0: Caudal, la setmana passada ho comentàvem, si aquesta cançó repetiria el lideratge, i ho va fer.
1: És fort, eh?
0: Dues setmanes al capdamunt de la llista, Hatzel i la grandiosa, grandiosa ultranater. Les esses sempre...
1: La graciosa.
0: La graciosa, essa sorda, essa sonora, no? Aquestes coses. Bé, en fi. Moving to the Sun és el número de la llista una setmana més i avui a les 5, nova edició de la llista amb en Jordi Quadres. Quina ressaca emocional, eh?
1: T'anava a dir, t'anava a dir.
0: Vaig tenir la sort d'anar ahir a l'últim concert.
1: I com va anar?
0: Molt bé, massa bé. Ja vull tornar-hi, ja.
1: Ja no torna.
0: No. Amb Àlex Mata. O sí.
1: Vés a saber.
0: D'aquí una dècada.
1: Tot se'n va i tot torna, que diuen ells.
0: Exacte. Doncs l'Àlex s'hi posa des d'ara fins a les 5. Adéu-siau.

0: És la veu de les Catsai i una de les formacions més noves que m'he incorporat a l'antena de Flashback. Sonen amb aquest ritme, és el so d'Animal, per obrir una vora d'èxits. Després de l'Àlex Mata, nosaltres que ens hi posem des del punt, des d'ara mateix fins al punt de les 5 de la tarda, plegats.
1: Amb Eudal Puig.
0: Per compartir de bona manera un diumenge més a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. A punt, Justin Bieber, Teddy Swims, Harry Styles o també Another E54 Ultra, signant el seu Talk to You. Abans, però de fons, Time Impala, que també volen sonar l'antena de Flashback en aquest diumenge. So de Dràcula. Bona tarda.

0: Atenció, el 16 d'octubre a les 6 de la tarda, si no teniu res a fer, doncs escolta, ja tenim un plan amb Flashback, perquè arriba un nou Intimate Flashback amb Cyberland a Westfield Glorious. Vols ser-hi? Entra a flashback.cat, omple el formulari i participa-hi. Els del backstage xerraran amb Cyberland, els podreu tenir de cara a cara. I a més, sí, vosaltres també podreu preguntar-los els que vulgueu. I a més, també podreu gaudir d'alguns dels seus èxits en directe. Apunteu bé la data, el divendres 16 d'octubre, un nou Intimate Flashback amb Cyberland a Westfield Glorious amb els companys del backstage. Apunteu-vos al formulari de flashback.cat, flashback.cat, ompliu el formulari i participeu a l'Intimate Flashback amb Cyberland a Westfield Glorious.
1: Andorra 96.0.
2: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
3: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
4: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
3: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al Pil-Pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
8: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
9: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
8: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
10: Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses.
11: M'encanta el que escolto.
12: M'encanta el que llegeixo.
11: M'encanta interactuar.
12: I a nosaltres ens encanta que ens segueixis a flashandorra.com.
13: Ho tens tot per escoltar-nos en línia.
11: Veure notícies, estar al dia dels nostres esdeveniments.
12: I dels teus artistes preferits.
11: I contactar amb nosaltres quan vulguis.
12: Flashandorra.com. Porta les teves emissores allà on siguis.
10: Aquesta setmana, a la llista de Flashback.

Ugel té nou èxit a Flashback, amb David Guetta, Shine. El debut d'Adela, Flashback, ja és dins la llista. Hem entrat Ain't in Los Angeles.

0: I el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: la bachata catalana. Figa flower, cielo cartiti. Day, day, day, sempre per la companyia. Presenta arriba la invitació per la consulta. Figa flower.
1: M'agrada Flashback.
2: La ràdio oficial dels èxits.

És aquell amic, aquella persona, aquell tiet o aquell cunyat, a vegades, que ho sap tot, absolutament tot. Mr. Know-it-all, Teddy Swims, amb la seva elegància, el seu ritme, la seva veu... I el seu ritme, sobretot, a l'antena de Flashback. Sonen en aquest diumenge d'aquest cap de setmana llarg. Ara, amb Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: Your husband is coming.
1: Doncs esperem que al final la Rai l'hagi trobat el seu marit, tan ansiosa de buscar-lo. Where is my husband? La seva proposta de debut a Flashback per escoltar una de les grans col·laboracions amb dos artistes Flashback de Cap a Peus. Per una banda, Karol G, per l'altra, Bruno Mars. És el ritme d'estil.

És el so més recent de Nodder, que s'acompanya de Fififor Ultra per fer aquest èxit flashback, que és el ritme de Talk to You, sonant a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Un minut per sobre de tres quarts de tres d'aquest migdia de diumenge, en aquest pont llarg. Tornem cap a casa. Ara amb Joan Dausà, acompanyat de Mama Duixa. Tots dos amb el ritme de Papi, posa-lo al disc.

0: Una de les primeres amb què vam conèixer Bizarrap va ser amb el seu Baby Hello, acompanyat de Rau Alejandro. I mica en mica s'ha anat fet un lloc a la nostra programació, sobretot amb cançons ben enèrgiques, ben estiuenques, com és aquest. Music Session número 0, acompanyat de Daddy Yankee a la veu, a través de Flashback, a mi cap a les 3.
1: A Flashback, només exigim Eudald Puig.
0: Per fer-ho amb Cris de Sarandí, Good Old Days.

Flashback. És el moment de sentir el so flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Ja diuen allò, de que d'estimar-te, a odiar-te, i sobretot també a la inversa, hi ha una fina línia que ho separa. Ariana Grande és l'avançament del seu darrer disc, que el Petal. És l'èxit de la setmana durant tots aquests dies a l'antena de Flashback i amb el que arrenquem aquesta hora.
1: A Flashback, només èxits a Eudald Puig.
0: I precisament parlant d'amor, quan s'acaba, et fas pensaments, comences a pensar coses, sobretot amb qui estaràs. És el que narra en Ginestà i Nil Moliner amb aquesta cançó Tant Tendre. Benvinguts i benvingudes a Flashback, som-hi.

0: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: A Flashback parlem com tu.
4: Ai, molt bé, teletreballant.
3: Sentim com tu.
5: Bon dia. Bon dia.
3: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
6: Hola, Flashback.
3: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
7: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
3: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
8: Flashback.
3: Flashback. Tu ets el nostre número 1. Aitana.

0: Són aquestes dues andaluses que s'han anat a juntar en la primera vegada que col·laboren plegades. Anna Mena per una banda i Lola Índigo per l'altra, totes dues a Flashbacks ja havien sonat, però ara ho fan amb aquest ritme, aquesta col·laboració de Patito. Va. A les 3 i 19 minuts, si toca Champions, evidentment toca Bada Barça. I és per això que aquest dimarts a les 9 del vespre torna la Champions. Després de que ahir el Barça rebés i vencés amb un 3-0 al Getafe a la Lliga, el Barça viatja a Turquia per reprendre la competició europea. Galatasaray-Barça. Podeu viure la segona jornada de la Lliga de Campions amb en Jordi Plans, amb Víctor García, Marc Llibre i la Judit García. Els companys del Bada Barça a través del web i l'app de Flashback amb el patrocini d'Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Una ràdio, tots els èxits. Flashback. Només èxits.
0: Flashback. De seguida escoltem a Dua Lipa amb el seu Dents de Nike d'abans, compassos de Somber. Debut a Flashback amb My Body Isn't Ready.

0: que ve del vam descobrir fa un parell de temporades enrere, un parell d'estius, amb aquella Bizarrap i Succession 52, on anava dient quédate. Apa, que s'ha volgut quedar a la nostra antena i nosaltres que tenim els braços oberts per tot el seu talent que ens descarrega, en aquest cas des del seu El Baifo, el darrer disc d'estudi del Canari. I en aquesta ocasió molt ben acompanyat d'Elvis Crespo, cantant a la seva terra natal, a l'illa de La Graciosa. 3 minuts que passen de 3 quarts de 4. Arriben des d'Osona, Aiguafreda i Centelles, els Catarres. El més nou, diumenge sense drama.
1: Tots els dies que vindran. Amics de Flash.

0: Juntament amb Fever Dream, aquesta és una de les que incorpora el darrer disc d'estudi d'Alex Warren. Ritme de Ordinary. Camí cap a les 4 amb Calvin Harris, Giant, de la mà de Ragga Moment.
1: Amb Eudald Puig.
0: Abans, triple col·laboració per aquests tres que comencen a sonar de fons. Compassos, signes per DJ Koja, Jason Derulo i Melody, tots tres plegats amb el ritme de Michiko a través de l'antena de Flashback.

Francament, no sé què té d'Eddie Swims, que té una capacitat immensa d'enamorar-nos. Segurament és la bauarra d'aquest tio. Mr. Know It All, per obrir una hora d'èxits a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Amb tota l'alegria, clar que sí, al punt de les 4 i 3 minuts. Família, què tal? Com va aquest diumenge? Som-hi, va. Només èxits. Amb Eudald Puig. És l'última hora que compartim plegats al punt de les 5. Com cada setmana a aquesta hora, arribarà en Jordi Quadres amb una nova edició de la llista de Flashback. Mentrestant, èxits a punt de pala per donar i per vendre, on no podia ser d'una altra manera. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: El 16 d'octubre a les 6 de la tarda arriba un nou Intimate Flashback amb Siderland a Westfield Glòria. Si voleu anar-hi, entreu a flashback.cat, ompliu el formulari i participeu. I el tal backstage, en Marc Frigola i l'Andrea Romera xerraran amb ells i, a més, també vosaltres tindreu l'oportunitat de fer-los alguna pregunta, preguntar-los el que vulgueu. I, a més, també podreu gaudir d'alguns dels seus èxits en directe. El divendres 16 d'octubre, Intimate Flashback amb Siderland a Westfield Glòria.
1: Andorra. 96.0.
2: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta'n totes les condicions a moraassegurances.ad.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
6: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
5: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
7: Des del bus, aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa
8: o d'un cotxe en pràctiques.
7: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
1: 96.0.
7: Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

Persones que et decepcionen, persones que et traicionen... Podríem agafar un llarg etcètera, eh? Déu-n'hi-do, també, aquelles perles de les nostres vides. Són els que canta Rosalia. Des del seu luxe, el ritme de la perla, la catalana més internacional, que la deixem enrere. Ara per escoltar des de Terrassa, Miqui Núñez. Està de tornada amb un altre cop.

K-pop. Són les Katsai des dels Estats Units. Ritme d'Animal, debutant a l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. I arriben per aquí uns clàssics, uns amics de flashback de tota la vida, els Amics de les Arts. És la més nova. Segurament t'estimo, camí cap a dos quarts.

Juan Magán recuperant les melodies d'una cançó, un himne del reggaeton. L'ha recuperat amb el so de Yerlady, portant-lo la modernitat a través de Flashback. Kevin Parker i companyia, els australians Tame Impala, s'acompanyen en aquesta ocasió de Jenny de Blackpink per tornar la càrrega de bona manera. És el ritme de Dràcula a través de l'antena de Flashback.

Antena de Flashback amb aquest ritme, signat per Anna Mena i Lola Índigo, totes dues agafades de la mà, amb aquest ritme que és el so de Petitoa. De seguida ens plantem a 4:45 de la tarda. Arriba ara Olivia Dean amb la seva veu, el seu ritme. Són aquests compassos. So easy to fall in love.

0: recuperant una melodia de la dècada dels 80 del segle passat, de la mà de Faithless, és Bibi Rexha, que l'ha portat a la modernitat. Aquests compassos del so de New Religion. Tot plegat, camí cap a les 5 d'aquesta tarda de diumenge, 11 d'octubre del 26, cosa que vol dir que arriba en Jordi Quadres.
1: A Flashback, només èxits amb Eudald Puig.
0: De seguida, una nova edició de la llista de Flashback en marxa. Un servidor que toca el 2 fins demà, al punt de les 3 de la tarda. So de Baby Wow, a passeu.

Comença la llista de Flashback. Les 45 cançons que competeixen per arribar a la pole position. Et descobrim els èxits més importants de la ràdio musical de referència. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres.

0: Família, què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts a la llista. Cap de setmana llarg, però diumenge és avui. Diumenge és avui, tot i que sembli que s'ha de ser també demà. És un cap de setmana amb dos diumenges, però nosaltres fem la llista en diumenge. Fins a les 9 de la nit serem aquí per fer el compte enrere més seguit del país. A punt per escoltar i ordenar tots els nostres èxits a cada una de les 45 places de la llista. Avui la llista quedarà força renovada perquè és de les setmanes en les quals tenim més incorporacions. Entrarem un total de 4 nous artistes a la llista. Els començarem a descobrir de seguida. Però la gran pregunta, la gran incògnita és per qui serà el número 1 de la setmana. De moment fa dos diumenges que hi tenim Moving to the Sun, el so d'Ugel amb Ultranader. Repetiran o no repetiran? Podeu començar a fer ja les vostres apostes i prediccions. Repassem, per fer memòria, el top 3 vàlid fins avui. Benvinguts.
1: Aquest és el podi de la setmana. El top 3 de...
2: La llista.

Fa dues setmanes a perdre el lideratge de la llista i Make It Make It va tirant avall, però manté encara posició al top 3. Tercera plaça per a Nouta, amb aquesta que es diu Talk To You, el seu debut a Flashback. Ha anat creixent les darreres setmanes i fa només 13 setmanes que és a la llista. S'ha col·locat a la posició número 2, és la plaça que li hem adjudicat aquesta darrera setmana i estarem molt pendents de si avui fa el salt final i aconsegueix el cim dels èxits a Flashback. Teddy Swims, això es diu Mr. Know It All.

0: Si ens va agradar Jamaican Bam Bam, aquesta ja ni us ho explico. Moving to the Sun, amb la veu d'Ultranate. El so d'Ugel. Dues setmanes consecutives al lideratge de la llista, el número 1. Aquests dos darrers diumenges ha estat per ell. Veurem si avui aconsegueix la tercera setmana liderant la llista. Què creieu que passarà? Comencen ja les apostes fins a arribar a les 9 de la nit. A les 9 és quan ho destaparem. I abans ens queda un llarg camí per endavant. Avui amb les 4 incorporacions a la llista i l'estrena com a nou aspirant Della Langley, amb el so de Choosing Texas, que hem descobert aquestes darreres setmanes a través de les llistes internacionals. Avui l'incorporarem ja a la categoria dels aspirants a entrar a la llista. Tot això aquesta tarda, Flashback, gairebé un quart de sis.
1: L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres.
0: Si toca Champions, toca Bada Barça, Flashback. Aquest dimarts a les 9 del vespre torna a la Champions. Després de rebre el Getafe a la Lliga, el Barça viatja a Turquia per reprendre la competició europea. Galatasaray, Barça. Viviu la segona jornada de la Lliga de Campions amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bada Barça a través del web i l'app de Flashback, amb el patrocini d'Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Andorra
2: 96.0.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
6: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
5: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Estàs escoltant Flashback Andorra.
1: Flashback, on neixen els èxits. Segueix-nos també en línia a flashandorra.com. Els èxits primer a

0: La llista on volen aparèixer tots els artistes és la nostra. La llista de Flashback.
1: Abans d'obrir el compte enrere, és el moment d'anunciar els comiats aquesta setmana a la llista. Qui no ens trobarem ja dins la llista avui? Comencem per... Rayos de Sol.
2: Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena.
1: Primera sortida que anunciem. Avui tindrem quatre sortides a la llista perquè hi ha quatre entrades que de seguida començarem a descobrir. Henry Mendes cau amb la nova versió de Rayos de Sol per celebrar el 15è aniversari d'aquest autèntic número 1. Se'n va de la llista des de la plaça número 29. Li diem adeu després de 8 setmanes amb nosaltres. També acomiadem Bruno Mars. Ha sumat un total de 35 diumenges a la llista. Era l'èxit més veterà de la graella des de feia unes quantes setmanes. Veurem qui li agafa el relleu. Des de la 43 acomiadem això que es diu I Just Might. També diem adeu a Bibi Rexha i New Religion. Cau des del doble 4 de la llista, des de la 44, després de 29 diumenges amb nosaltres. Aquesta versió d'un èxit original dels 90, d'Insomniac, Fightless. I la quarta sortida d'aquesta setmana és per Miqui Núñez, des de la 45, estava ja a la darrera plaça. Avui l'acomiadem després d'11 diumenges amb nosaltres, es diu un altre cop.
3: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begú. Vull veure'm la vida, si fos l'últim dia, el vull passar amb tu.
0: La llista on volen aparèixer tots els artistes és la nostra. La llista de Flashback.
4: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat. Desorientat, surto de la tenda i aprofito per pixar.
0: Entra a la llista.
5: Demano permís a la Marta i perdó per despertar-te. Em podries deixar anar? I em diu que sí, que coi t'empatolles a mi, deixa-me anar.

0: Si algú s'ha perdut a la Serra del Cadí, se sentirà absolutament identificat amb aquest tema. El que entrem avui a la llista, la primera de les quatre incorporacions a la grella d'aquesta setmana, Flashback, és el debut a la nostra antena de Gorra Neta. Finalment entren a la llista. Després d'uns quants diumenges a la categoria dels aspirants, Marta s'incorpora a la llista. Li adjudiquem la posició número 45. Els aplaudiments no acaben aquí, perquè ara mateix arriba ja la segona entrada d'aquesta setmana. És per un artista que us hem descobert a Flashback i que estem molt contents que el dia 29 de març, cada vegada queda menys perquè portem molts dies anunciant-ho, serà a Barcelona en concert a la sala Paral·lel 62 de Barcelona per presentar el seu àlbum debut, Visitor. Des de Flashback vam apostar per Die on the Skill, vam apostar per Material Lover i ara arriba el tercer senzill d'aquí. De Siena Spiro, la nostra antena. Aquest es diu Great Expectation, una demostració brutal de quina veu hem descobert. Des del Regne Unit, entra a la llista.
1: Entra a la llista. 44.

0: La llista on volen aparèixer tots els artistes és la nostra. La llista de Flashback.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere. Tantes pors per sobrevolar i tanta pluja sobre les esquenes, tan poques ganes de ballar.
0: 43. Tanca.

És el so d'Ivan Herzog. Des de lluny és el seu segon senzill, Flashback. Després de descobrir-lo amb la balada Et Prometo, cau 3 números i per això el trobem aquesta setmana a la posició número 43 de la llista. També de baixada ja, Sutherland. Han estat sense cap mena de dubte l'èxit de l'estiu, Tutu Turu. Avui perden 3 llocs a la llista. I ara no entreixen res, el repàs al top 3 europeu.

llista, la liste, the list, la lista, listen... Hi ha moltes maneres de dir-ho. Però només una d'entendre-ho. El top 3 de la llista europea, a la llista. Yeah.

Ha sortit de la venda ja l'edició Deluxe, la reedició del darrer àlbum de Taylor Swift amb 4 nous temes, des del 12è treball de The Life of a Showgirl, i una de les noves incorporacions en aquest disc és aquesta que escoltem des de la número 3 de la llista europea aquesta setmana. Es diu Cleveland. A la número 2 del nostre continent, un diumenge més, i tenim Shakira amb Die Die.

Shakira perd el lideratge de la llista europea aquesta setmana i el número 1 se'l queda una altra dels èxits de la reedició del darrer àlbum de Taylor Swift, Patient Zero, un èxit que tenim també a la categoria dels aspirants i que avui podria convertir-se, encara no ho podem dir, però ja ho sabem, podria convertir-se, per tant deixem anar alguna pista, en una de les noves entrades que tenim encara per fer a la llista. Taylor Swift lidera la llista europea amb Patient Zero.

És increïble el que aconsegueix amb aquest tema perquè entra directament a la llista europea, és la primera setmana que forma part d'aquesta graella i ho fa, per dalt de tot, ho fa pel número 1, com les veritables reines. Més coses que ens deixa la llista europea d'aquesta setmana, per exemple, ens fixem en la crescuda més forta al nostre continent, de la número 70 a la 25, atenció a la pujada, eh? De la 70 a la 25 és la crescuda que obté aquest cantant britànic, James Miller, que descobrim amb Baby Doll.

El compte enrere més seguit del país. La llista. Quaranta-u.

És el so de Brou, una de les noves incorporacions que hem fet a Flashback, un grup que fins ara havia voltat per les festes del país fent versions i que publica tema propi. És aquest que es diu De Colors. Els tenim en trajectòria ascendent a la llista, tercer diumenge amb nosaltres, en pugen una, i per això els trobem a la posició número 41 de la graella. 3 minuts són comptats per arribar a 3 quarts de 6 de la tarda. Esteu connectats, com cada diumenge, al Compte Enrere, més seguit del país. Serem aquí fins a les 9 de la nit, fins que no destapem el número 1 de la setmana. Però recordeu que avui tenim moltíssima feina a les estrenes. Tenim, ni més ni menys, que... Ho explicarem al llarg de la tarda. Estrenes per fer, novetats per presentar, i algunes d'aquestes novetats ja formaran part de la llista. Tenim dues incorporacions encara per escoltar. Me acuerdo de ti, els propers minuts, amb Nil Moliner, avui caiguda de 4 llocs.

La llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% flashback. Money, money, money. Nicki Minaj. Just stay. 39.

0: Deuri en David, el so de Justin Bieber, amb aquest èxit que situem a la plaça número 39 de la llista. Avui una caiguda important pel canadenc. 6 llocs menys a la llista. Amb ell apuntem ja cap a les 6 de la tarda, a punt de tancar la primera hora de la llista. Quantes ens en queden? Ens en queden encara 38 per endavant. 38 per arribar a dalt de tot de la graella. I la número 38, aquesta setmana, és una posició especial, perquè és aquí on hi tenim la tercera incorporació d'aquesta setmana a la llista. Aplaudiment així de gran per una de les nostres estrelles preferides i imprescindibles a la nostra antena, com és Taylor Swift. Ja sabeu que té en circulació des de fa més d'un any el seu darrer treball, The Life of a Showgirl, pràcticament autobiogràfic, aquest títol. És el 12è àlbum de la seva carrera i el reedita amb la incorporació de diversos temes que són nous i que incorpora a The Encore, que és l'edició deluxe d'aquest disc. El que obre aquesta reedició és aquest que situem ara mateix dins la llista. Es diu Patient Zero i és una de les noves incorporacions d'aquesta setmana a la graella de Flashback. Taylor Swift.
1: Entra a la llista.

0: és el so de James Blunt, el reconeixeu segur a la primera. Tastes Like Summer. Un dels artistes amb més números 1 a Flashback, ara feia unes quantes temporades que no escoltàvem novetats del britànic, repeteix a la posició número 37 de la llista.
1: És moment per viatjar al passat. El Flashback de Flashback.
0: Vinga, va, família, tanquem hora amb la màquina del temps. Anem a parar al 2012, 14 temporades enrere. Endevineu quin va ser el número de la llista fa exactament 14 anys. S'hi van estar dues setmanes consecutives. Owl City i Carly Rae Jepsen a través d'aquest títol Good Time.

L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres. New York.

La nova d'Olivia Rodrigo, Flashback per obrir hora. La tenim de pujada, tercer diumenge amb nosaltres, en suma a dues, i per això ens la trobem a la posició número 36. Què tal, com esteu, família? Com va això? Com prova aquest diumenge? Un diumenge que és com el pernil de l'entrepà, entre el dissabte i un dilluns festiu. Aquí tenim el diumenge, però no perdem de vista que si és diumenge toca fer la llista fins a les 9. Serem aquí per repassar els 45 èxits més importants del moment, fent el compte enrere. Ens en queden 35 per saber si UGEL repetirà o no repetirà el número 1.

0: temporada que deixem enrere, destaquem la incorporació aquesta setmana de Gorra Neta. És la primera entrada que hem fet a la llista, a la posició número 45, amb això que es diu Marta. A la 44 hi hem incorporat Sian Spiro. És el seu nou èxit de Flashback, Great Expectation. També hem incorporat Taylor Swift amb Patient Zero a la posició número 38 i hem de dir que encara ens queda una entrada per fer la llista, que arribarà de seguida.
1: Són les més virals, però per escoltar-les no cal que et posis mascareta. El top 50 de Spotify a la llista.
0: Com cada diumenge a aquesta hora, és el moment de saludar l'Eudald Puig, que ja el tenim aquí per repassar els 50 èxits més virals de la setmana. Eudald, molt bona tarda.
2: Hola, Jordi, què tal? Com estàs? Bona tarda.

Aquesta setmana, tres entrades noves, dues que ja coneixem i de sobres a l'antena de Flashback. És el so de Benjoy amb Riptide, la número 47, que s'incorpora com una de les més escoltades i reproduïdes a la plataforma, i l'altra, el so de Coldplay, el ritme de Yellow, des del seu Parachutes, un dels seus primers discos d'estudi, a la número 44. Però en destaquem aquesta, que és l'altra que ens queda per descobrir de les novetats, és aquesta que ens signen Manifest. Són una banda de pop turc que ens regalen aquest so, és el so de Tra-la-la, a la número 46. Evidentment, però tampoc hi falta el ritme de Shakira, eh? Tot un èxit de Flashback, el so de Die Die aquesta setmana, que perd pistonada, la 29 de baixada. També el so d'Alex Warren amb Ordinary, Ariana Grande amb el seu Hate That I Made You Love Me, o Dua Lipa de fons amb el ritme de Training Seasons. A les 16 hi trobem a Temper City. Amb aquesta cançó que sobretot s'ha anat fent força viral a través de les xarxes socials és el ritme de Self Aware, que va pujar en posicions al Top 50 global amb més de 2.600.000 reproduccions. Si ens plantem a les primeres posicions, al Top 3 hi trobem a Adela.

També una de les més recents que hem descobert a l'antena de Flashback és aquesta artistassa en majúscules des del seu segon disc d'estudi, el seu Prima. És aquest ritme que aquesta setmana ocupa la posició de bronze al so de Ain't in LA. A la 2, però a la plata, també la mateixa Adele amb el so de Nicole Kidman. Ara bé, la primera posició sí que hi trobem canvi, eh? Karol G, Judeline i Rusovski, per segona setmana consecutiva, signen l'èxit en tendència. Ritme de Baby Wow aquesta setmana, el número 1 del Top 50 Global. Que vagi bé, molt bona setmana, família. Baby.

Des del 2018 que no feien coses junts. Coses musicals, amb la resta no ens hi posem. Ni ho sabem. Bromes a part, és la incorporació d'aquesta setmana a la llista. La quarta entrada, estàvem pendents aquí, i no seria la quarta entrada d'aquesta setmana, doncs és per Maluma i Shakira, a través del títol Agua, des de Clandestino, que van presentar-nos el 2018, que no havien tornat a coincidir en un mateix èxit, i per tant celebrem que aquest parell d'estrelles colombianes, Maluma i Shakira, tinguin coses noves a oferir-nos, com aquest Agua, que avui comença el seu recorregut a la llista a través de la posició número 45. Els propers minuts, amb Aitana, comença a créixer la llista, i quina crescuda, mare meva. En suma 7, Conexión Psíquica, és la nova...

0: L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres. Andorra. 96.0.
1: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Andorra, 96.0.
4: Flashback.
0: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
5: Si sona Flashback, és un èxit.
0: Camí a la feina, de tornada a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra.
5: 96.0.
0: David Guetta. Flashback.

0: És un dels nous noms que hem incorporat a l'univers Èxits Flashback. És Chris de Sarandi, des del Regne Unit. Arriba en Good Old Days i el tenim de pujada des de fa 5 diumenges. Avui en suma una pujada discreta, però pujada. Es queda a la posició número 33. De seguida, les tres primeres de la llista dels Estats Units. A veure per qui serà el top 3 de la Billboard aquesta setmana. 4 minuts i arribarem a 2 de 7 de la tarda. És el moment d'escoltar Dora Yakis. Fa 29 setmanes, 29 diumenges que ronden per la llista. Estem parlant d'aquesta uniola de Flashy Ice Cream i 31 Fam, que avui cau a la posició 32. Una menys a Flashback.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: La llista. 31.

0: És Olivia Rodrigo, a través del títol Drop Dead. De baixada ja a la llista, 5 avall des de la número 31 fa 22 diumenges, que és aquí. Amb ella hem arribat ja a 6:45 de la tarda, moment de d'anar a parar amb un obrir i tancar d'ulls als Estats Units.
1: 50 estats, però un sol so. De Nova York a San Francisco i de Miami a Alaska. El top 3 dels Estats Units. A la...

Aquesta setmana la número 3 de la Billboard i entra de forma directa Taylor Swift amb la reedició del seu últim treball amb la incorporació de nous temes com aquest que es diu Cleveland, posició número 3 als Estats Units. A la 2 deixa finalment el lideratge de la Billboard Ella Langley amb això que es diu Choosing Texas.

I el lideratge de la Billboard aquesta setmana és una altra nova incorporació directa al número 1, tal com ha passat a la llista europea. També entra directa a la primera plaça Taylor Swift amb una de les noves Patient Zero.

Més coses que ens deixa la Billboard aquesta setmana. Va fent camí, trajectòria ascendent per Bruno Mars, però no s'incorpora encara al top 10 de la Billboard. En suma una. Risk It All la tenen a la 14.

0: És la darrera d'Àlex Borren a Flashback i apostem des de fa 26 diumenges. Avui, amb una trajectòria que el porta de la 28 a la número 30, caiguda a la llista, dues posicions menys. També avall, que fa baixada, i mare meva, de moment és la baixada més forta d'aquesta setmana. I podem dir que no n'hi haurà cap altra així en el que queda de compte enrere. 8 llocs avall. 8 llocs avall. S'ha fet una mica de pupa i tot. Quevedo amb Ni Borracho. Cau de la posició número 21 i el col·loquem a la
1: 29.

Doctor Prats i Energia Flashback des de la 28 de la llista. Caiguda de 5 números aquesta setmana a la llista, després de 27 setmanes amb nosaltres i de protagonitzar aquest estiu. De seguida, un èxit que té la seva segona setmana a la llista i que comença a créixer. I mare meva, quina crescuda, quina crescuda. Ens la trobarem a la posició número 27. 3 quarts clavats de 7 de la tarda. Els propers minuts són per Somber.

0: Les apostes flashback per aquesta tardor, que estem convençudíssims que una vegada més l'hem tornat a encertar. Des de Nova York, My Body Isn't Ready aspira a entrar a la llista.
1: Això serà un èxit. Amb

0: des de Bratislava i triomfant arreu del planeta, no només a Europa, sinó traspassant les fronteres del nostre continent. Nou nom que hem incorporat a Flashback. Ella es diu Adela, que no Adel, que ningú confongui. Suposo que escoltant-la ja es nota la diferència. Ain't in Los Angeles. És una oda a que no tot ha de passar per Los Angeles per tenir èxit. I ella n'és la viva mostra. Posició número 27 a la llista, pujada espectacular, pujada boníssima, de 8 posicions aquesta setmana. Però ja us avancem que no serà la pujada més alta que tindrem aquesta tarda. És de les més altes, però no serà la més alta. El Far del Sud comença a sonar ara mateix ja la nova versió de Sopa de Cabra, mesclada per Jordi Roca.
1: Va trobar una sala mig buida.

0: I knew it, I knew you, el so de Taylor Swift des de la banda sonora de Toy Story 5. I alguns direu, encara Toy Story és una saga que continua? Doncs es veu que sí. A punt d'arribar a les 7 de la tarda.
1: És moment per viatjar al passat. El flashback de Flashback.
0: Taylor Swift aquesta setmana en perd 5, eh? A tot això hem de dir que en perd 5. Ens la trobem a la posició número 25 de la llista. El flashback de Flashback, mireu, aquelles casualitats de la vida ens porta a recuperar el número 1 de la llista de fa exactament 6 temporades, any 2020, amb dues formacions que han plegat veles. Una fa un parell de temporades, Stay Homes, i l'altra ahir a la nit a l'Estadi Olímpic. D'aquí una hora parlarem amb l'Àlex Mata, que ens farà la crònica de l'últim concert d'Oques Grasses. Stay Homes i Oques Grasses, el flashback de Flashback.

Obrim nova hora a la llista amb Dràcula, el so de Tame Impala. Benvinguts al compte enrere més seguit del país. El portem iniciat des de les 5 de la tarda. Acabarem a les 9. Ens trobem just a la meitat del recorregut, a la meitat de la taula, posició 24 per Dràcula, amb una baixada avui d'un parell de números a la llista. Família, com ho porteu, això? Nosaltres, aquesta tarda, ja sabeu que estrenarem Ella Langley. És la novetat que tenim preparada per incorporar a la categoria dels aspirants a entrar a la llista, però ens queden moltíssimes coses i el gran interrogant continua a l'aire. Per qui serà el número 1?

De 6 a 7 destaquem la quarta incorporació a la llista que hem fet a la posició número 35. Aquesta setmana hem entrat 4 nous èxits a la graella. El darrer a incorporar-se ha estat aquest. Agua és la unió de Maluma i Shakira. De l'hora que deixem enrere, també destaquem la boníssima crescuda d'Adela.

0: És un dels descobriments d'aquesta tardor a Flashback, Ain't in Los Angeles, crescuda de 8 números. Benvinguts.
1: Els nostres èxits no marxen de cap de setmana. La llista de

0: Vine'm a buscar. És la més nova del Fred García. Des del Prat de Llobregat a Flashback, posició número 23 aquesta setmana. Caiguda.
1: Sí,
0: caiguda de 4 números a la llista. Família, després de la 23 ve la 22 i el doble 2 d'aquests propers 7 dies se'l queden Karol G i Bruno Mars, amb un gènere al qual hi tenim poc acostumada, Karol G, que és el d'aquesta enorme, brutal balada que es diu Still. Pujada boníssima de 8 números. 20.

0: L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres.
1: Si toca Champions, toca Bada Barça Flashback. Aquest dimarts a les 9 del vespre torna la Champions. Després de rebre el Getafe a la Lliga, el Barça viatja a Turquia per reprendre la competició europea. Galatasaray, Barça. Viviu la segona jornada de la Lliga de Campions amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bada Barça a la web i app de Flashback, amb el patrocini d'Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Dimarts, Champions.
2: Andorra 96.0.
3: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
4: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
3: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
4: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al Pil Pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Des del bus aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa
7: o d'un cotxe en pràctiques.
0: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra
2: 96.0.
0: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
8: Flashback.
9: Flashback.
8: Flashback.
9: Flashback.
8: Flashback.
9: Flashback.
8: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
10: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra.
2: Flashback.

Mare meva, quina veu. Sian Spiro, Die on this Hill, sense cap mena de dubte que és un dels grans descobriments que us hem fet el darrer any a Flashback. Avui ha estat notícia a la llista perquè l'hem incorporat amb el seu nou èxit a la posició número 44, només començar el compte enrere, el títol Great Expectation. I ara mateix l'escoltem amb aquest Die on this Hill, 36 setmanes amb nosaltres, 36 setmanes, i aguanta, mireu com aguanta aquí, a la posició número 21. Avui en perd només 3, però és l'èxit més veterà de la part mitja-alta de la taula. Sian Spiro. A Barcelona en concert, per cert, 29 de març, sala Paral·lel 62 de Barcelona. Un quart tocat de 8 del vespre. Esteu connectats com cada diumenge al compte enrere més seguit del país. Ens queda molta tela encara per endavant. Un total de 20 números per repassar i l'estrena aquesta setmana de la Langley. També repassarem altres aspirants d'entrar a la llista que tenim acumulats de diumenges anteriors. Moltíssima feina per fer. A Flashback, a la llista. So easy to fall in love. Adjudiquem la número 20 a Olivia Dean, amb una molt bona crescuda. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. En suma, 7.

0: baixada de dos llocs a la llista, els Catarres. Diumenge sense drama. Aquí al davant,
1: tots els dies que vindran.
0: Els tenim a la posició número 19, però els tindrem sobretot el 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Ja sabeu que Flashback en som l'emissora oficial. 120è aniversari del RAC, l'última gran festa de l'any amb els Catarres, sopa de cabra, buhós i els tiets. Un cartell per caure de cul. Entrades a la venda a clippersmusic.org, 23 de desembre, Palau Sant Jordi de Barcelona. Continuem fent història. Arribarem a 7:45 del vespre d'aquest diumenge a la llista, deixant anar a l'aire la número 18 d'aquesta setmana, caiguda de dos llocs per Bruno Mars i On My Soul.

Això té només dos dies, pràcticament acabat de sortir del forn, el nou èxit de Daddy Yankee, Bots. I aquest Bésame otra vez. Posició número 3 a la llista llatina. El descobrim a través de la graella llatina d'aquesta setmana. Incorporació directa a la número 3. A la 2, novetat de Fuerza Régida, Suzuki. Vamos.

És el més nou de la banda mexicana Fuerza Regida, Suzuki. Això té 3 dies, va sortir el 8 d'octubre i s'incorpora de forma directa entre la número 2 de la llista llatina aquesta setmana. I el número 1 llatí, no hi ha sorpreses, continua a les mans de Karol G, Rozovsky amb Baby Now.

èxits Flashback Nation a la llista.

El ventilador és la unió de banda Neon i Buhos, que no necessita ni presentació, ja aquestes alçades a la llista ens ha acompanyat durant tot l'estiu i encara la tenim aquí a la posició de número 17. Per tant, això vol dir que la tindrem encara un grapat de diumenges dins la graella. Avui, això sí, fan una caiguda de 6 llocs a la llista. Va ser diumenge passat quan van sortir del top 10 i des de la 11 van a parar a la número 17. Atenció al que arriba ara mateix. Atenció, perquè estem absolutament al·lucinats quan vam veure que aquesta setmana podíem fer créixer Baby Now tantes i tantes posicions. Parem màquines, perquè això s'ha de dir, com toca, en suma, ni més ni menys que 16. Des de la perla de Rosalia, fa uns mesos que no hi havia una crescuda tan forta a la llista, d'una setmana a l'altra. Van entrar diumenge passat a la posició número 32, Karol G, acompanyada de Judeline i Rosowski, i avui, de la 32, els fem viatjar fins a la posició número 16. Aplaudiment així de gran per ells, per un dels èxits del moment, sense cap mena de dubtes, aquest que es queda la pujada més forta de la setmana, Flashback, 16 més per Baby Wow.

0: festes, premis, concerts, xafarderies, portades, titulars... Flashback, la llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback.
1: Let's go.

És el número 10. Número 10 d'àlbum. El desè treball de Miley és aquest Bass Persuades, amb aquest títol homònim, però ocupa la número 15, eh? Quan hem dit 10, volíem dir desè treball discogràfic d'aquest artista dels Estats Units que portem seguint a Flashback des del primer dia. Ha tingut moltes vides dins la seva vida i ara n'obre una de nova, despenjant-se del cognom Cyrus i donant-se a conèixer com a Miley a seques. Posició número 15 a la llista. Atenció, perquè s'emporta aquest aplaudiment. Sí, se'l mereix. Per què? Doncs perquè aquesta setmana es queda una de les crescudes més importants a la llista. 10 amunt. Això en una setmana habitual de programa seria la pujada més forta, segur. Però és que avui hem tingut la crescuda de 7.

0: 13 números de Karol G, que deixa absolutament garratibat tothom, i 10 posicions amunt en semblen poques, però són moltíssimes. De la 25 a la 15, en la quarta setmana de Miley a la llista de Flashback. Anem a la categoria dels aspirants a entrar a la llista. Marxem cap a la capital d'Osona, des de Vic. El debut a la nostra antena d'aquesta colla es diuen My Hailies. I aquesta, Ballo sense tu.
1: Això és nou. Això és nou. I ja sona Flashback.

0: fer créixer altra vegada UGEL. Portava una trajectòria descendent des de feia unes quantes setmanes. La setmana passada va caure de la 14 a la número 15. I mireu, avui recupera aquesta posició que va perdre diumenge passat. Puja un lloc, Jamaican Bam Bam, i torna a la 14. 29 diumenges amb nosaltres dins la llista. Recta final d'aquesta penúltima hora de programa. 9 minuts i arribarem a les 8 del vespre. L'última. No és l'última que posem, no, sinó que és el títol de la més nova de Sidherland, que esperem tampoc, que tampoc sigui l'última que ens presenten. La nova de Sidherland aspira a entrar a la llista.
1: Novetat Flashback.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: DJ Gotja, Jason Derulo, Melody, junts amb aquesta que es diu Mi Chico. Posició número 13 a la llista, empat en aquesta setmana, repeteixen lloc.
1: És moment per viatjar al passat. El flashback de Flashback.
0: Família, anem a recuperar el número 1 de la llista de l'any. Atenció, anem molt enrere, eh? 17 temporades enrere, any 2009. El primer lloc de Flashback va ser pel belga Milo. I aquesta, IO Technology, amb ell fins les 8.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: És el so de Shakira i Dai Dai, aquesta la coneixeu de sobres. La cançó del Mundial que tenim ubicada a la posició número 12 de la llista No es mou d'aquí, porta 19 setmanes amb nosaltres i les que li queden, i les que li queden. Què tal, com esteu? Benvinguts. Engeguem ara mateix l'última hora de la llista ja, les 8 i 3 minuts. Aquesta hora és la que ens portarà el que portem esperant tota la tarda. El número 1 de la setmana tornarà a ser per Moving on the Sun o no, qui sap.
1: Festes, premis, concerts, xafarderies, portades, titulars... L'artista flashback protagonista de la setmana. A la llista.
0: I no cal ni dir-ho, no? Quin és l'artista flashback? Quins són els protagonistes de la setmana? Ni més ni menys que Oques Grasses, amb els 4 estadis olímpics de Montjuïc que han omplert aquesta setmana per fer el comiat. I l'últim concert va ser ahir a la nit. I qui va anar va ser l'Àlex Mata. Àlex, què tal? Com estàs? Bona tarda.
2: Hola, Jordi. Bona tarda. Com estàs? Bé, jo la veritat és que estic una mica... com t'ho dic?
0: Una mica fònic.
2: De ressaca emocional. Porto un dia bastant de baixona, eh?
0: Va ser el locutor de Flashback que va poder anar en aquest últim concert. Explica'ns com va anar, com es va viure des de l'estadi.
2: Clar, jo et parlaré des d'un punt de vista bastant subjectiu, perquè com et pots arribar a imaginar, doncs soc bastant fan d'Oques Grasses, i que anunciessin aquest comiat definitiu en un principi per sempre, doncs em va afectar una miqueta. I va ser un concert, van ser 4 concerts espectaculars que vam fer aquesta setmana. Recordem que el primer el van haver de moure dijous per l'alerta de pluja, i al final doncs vam poder fer aquests 4 concerts. Més de 220.000 espectadors, Jordi.
0: És una passada.
2: És una barbaritat, això. És que no, només van aconseguir els Coldplay, que també van omplir 4 estadis olímpics. Estem parlant de que hi ha gent que diu que la música en català no està passant pel seu millor moment. Doncs aquí tenim claríssimament que la música en català està passant per un moment àlcid, plàcid, i Oques Grasses, doncs, per desgràcia, en el seu moment més àlcid han decidit marxar. I ho fan, doncs, per la porta gran amb aquests concerts. A més, ahir el concert el van retransmetre a través de la plataforma 2CAT i TV3, acumulant un 26% de share i 407.000 espectadors. Per tant, gran part de Catalunya va poder veure aquest concert a través de la tele, per YouTube i aquests llocs.
0: I la crònica, què tal?
2: Tenim la crònica, doncs mira...
0: Perquè tenim alguns moments del concert,
2: sí, tenim
0: no?
2: alguns moments. El concert va començar ja amb un piano tot molt pausadet.
3: Bona nit, Catalunya!
2: Tot amb pell de gallina. A veure, aquest és el Montero.
3: Hosti, tu, sembla que no pugui ser, però està passant, eh? 14 anys després i aquí estem. Aquí estem nosaltres, però sobretot aquí esteu vosaltres. És impressionant, la veritat. Moltes gràcies per venir. Bueno... Avui és l'últim concert de la història d'Oques Grasses. Però no volem que sigui un concert trist. Al final tot això va començar per amor i per amor s'acaba. Creiem que és la millor manera d'acabar les coses. No? La vida està plena de principis i finals. I no sé, vull pensar que això és el que la fa única. I si ha de ser així, potser el millor que podem fer és aprofitar els moments mentre duren. Sí o no? Sí o no? Sí! Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què?
2: És que és molt Josep Montero, eh? Doncs el concert comença amb un piano molt tranquil·let i unes imatges que ja incitaven a que la gent se li posés la pell de gallina. Eren imatges de tota la formació dels 7 components d'Oques Grasses quan érem menys jovenets, imatges que tenen doncs, de llibreria. I just després començava Josep Montero a cantar Corre pels camps. I a l'acabar Corre pels camps va fer aquestes primeres paraules doncs, donant la benvinguda a la gent al concert i que no s'esperessin un concert molt per plorar, sinó que volien fer-ho tot al contrari, volien fer una gran festa. I és que just després d'aquestes paraules va començar el concert quasi amb focs artificials. A més, a damunt de l'escenari vam poder veure un cor que s'encarregava de fer com més èpiques les cançons. Fins i tot hi havia una orquestra de corda. En fi, que s'ho van currar bastant, Jordi, t'he de dir, eh?
0: I Montero va començar sol, en un escenari a part del gran escenari, i després es va incorporar amb tot el grup. I un dels èxits més aplaudits va ser aquest, també, no?
3: I a la fi tornarem i... Només l'ànima sap tot el que patim.
0: Porto un temps que no sé on vaig. Aquí tu ja estaves afònic o encara et quedava veu, Àlex?
2: Bé, no, no. Jo ja des de la segona cançó que ja la meva veu ja no estava ni a l'estadi olímpic ja la meva veu. Doncs torno a ser això, aquesta cançó que, per cert, en el seu moment Flashback va tenir el seu punt important perquè va ser una de les cançons de l'estiu de Flashback, Torno a ser estiu, que Josep Montero doncs, va protagonitzar per nosaltres. I això que comentaves del segon escenari, a mig de l'estadi olímpic hi havia una mena d'escenari amb gespa, que la veritat és que no es va amortitzar gaire, només el van utilitzar en dues ocasions. La primera ocasió, per quan en Josep Montero va començar el concert, i després, al final, just van pronunciar les últimes paraules. Mira, si vols, escoltem Josep Montero dient-li adéu a tota la gent i tot plegat.
3: Bueno, gent, això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys, la veritat. Només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts.
0: Aquí és quan ja tots els que estàveu a l'estadi veieu que darrers minuts a moques gràcies, no?
2: Darreres dues cançons, just després d'aquestes paraules del Josep Montero, van començar a cantar la gent que estimo, que fins ara, aquests últims anys, era la cançó amb la que acomiadaven tots els seus concerts. Però en aquest final de trajectòria de la formació han decidit que l'última cançó que cantarien damunt de l'escenari, i que ho van fer en l'escenari aquest que hi ha al mig de l'estadi...
0: El quadrat de gespa, no?
2: Exacte. Sí. Ja et dic, només van utilitzar dos cops. Un cop en solitari, el Montero, per cantar Corre pels camps, i després aquest darrer cop per cantar Sort de tu, que sonava així de bé en directe a l'estadi.
0: Només amb aquestes primeres notes, pell de gallina absoluta, eh?
2: I alguna llagrimeta també, eh?

0: aquesta ha estat, doncs, l'última cançó d'Oques Grasses en directe. I explica'ns, tu que estaves a l'estadi, quan es van apagar els focus, què va passar? Quin eren les cares de la gent? Hi havia abraçades, hi havia llàgrimes, hi havia alegria per tot el que, s'havia viscut. Quin era el sentiment de l'estadi?
1: El sentiment era molt sentiment de germanor, de tots agafats entre tots. Sobretot va ser amb la gent que estimo. Jo penso que, la veritat és que penso que va ser un error no acabar amb la gent que estimo, perquè és com la cançó que uneix més els fans d'Oques Grasses. Sí que és veritat que Sort de tu ha tingut molta repercussió i només hem de veure els números que fan, tant a les ràdios com a les plataformes digitals, però Sort de tu té un què especial que va ser com una cançó que va captivar molta gent a que es fes fan d'Oques Grasses. Però igualment, que és bona decisió, però, en fi. I quan es van apagar els focus, doncs hi havia llàgrimes, només heu d'entrar a les xarxes socials per veure la imatge de la gent. A més, tot això ho van retransmetre per la tele, per tant, hi havia primers plans de la gent plorant desconsoladament. I és el que té, tot el que comença acaba. Ens han regalat 14 anys de bons moments. A Flashback els vam descobrir fa molts i molts anys amb aquell èxit Amiga de ningú. I des d'aleshores que no hem parat de regalar-nos bons moments. Fins i tot també els vam tenir fa uns anys a un anual Flashback.
0: Sí.
1: En fi, que els trobarem moltíssim a faltar i ara quedarà a veure si comencen projectes en solitari, perquè jo, la veritat, no sé tu què penses, Jordi, però jo tinc la sensació que el Josep Montero no es quedarà de braços creuats i seguirà sorprenent-nos amb nova música.
0: Si hem de fer cas a l'estadística del que passa amb els grups quan ho deixen, normalment el líder sempre obre una trajectòria en solitari. Ha passat en diferents grups. Veurem si això també es compleix ara o no, però crec que el que toca a País, sobretot, és aquest final, celebrar el munt de bons moments que ens han fet passar amb la seva música i, sobretot, celebrar aquesta setmana especial, que ja forma part de la història de la música feta en català i que costarà molt de tornar a repetir, que són aquests 4 estadis olímpics, Lluís Companys, plens a vessar per escoltar el comiat d'Oques Grasses amb 4 jornades diferents i 4 jornades seguides, que això és una bestialitat absoluta, fer 4 concerts consecutius d'aquesta forma, per la veu, per l'energia, i l'han mantingut fins al final.
1: Sí que és veritat que ho hem notat en aquest últim concert, que el Josep Montero, les notes més altes, li costava, que és comprensible, perquè estem parlant de 4 concerts seguits, que no va tenir un dia de descans, perquè el dia de descans havia de ser el dijous, però és el que van moure per aquell concert que es va anul·lar.
0: Dius les notes altes i precisament Oques Grasses, d'aguts en fan uns quants.
1: Sí. Imagina la importància que ha tingut aquest concert, que en aquests darrers dies hem trobat noms com Gerard Piqué, Aitana, Pau Cubarsí, fins i tot en Salvador Illa, el president de la Generalitat. Ha anat tothom a acomiadar, doncs, a Oques Grasses. Per tant, aquí ens demostra la importància que té aquest grup al nostre país.
0: Sortirà als llibres d'història, sense cap mena de dubte. I aquesta que escoltem de fons és la que van fer servir per saludar, no?, quan els focus ja es van obrir, i per escoltar els aplaudiments de tot el públic.
1: Exacte, la reverència és al públic, senzilla, amb un altre grup desaparegut, la iaia, em sembla que es diu.
0: Sí, la iaia, una col·laboració. Àlex, gràcies per aquesta crònica en primera persona. Afortunat d'haver estat a l'últim concert d'Oques Grasses i, evidentment, et volíem tenir avui a la llista perquè ells, sense cap mena de dubte, són els protagonistes de la setmana i han protagonitzat la secció d'aquesta setmana a la llista. Si et sembla, els escoltem i els recuperem amb el que haurà estat el seu darrer èxit a Flashback. La darrera novetat que Oques Grasses van presentar a Flashback de l'àlbum Fruit del Deliri va ser aquesta, que es diu Corre pels Camps, que casualment és la que va obrir aquests 4 últims concerts.
1: Abans de marxar, Jordi,
0: sí,
1: vull saber quina cançó et quedes d'Oques.
0: Sort de tu.
1: D'aquí 10 anys, si penses una cançó, quina diries?
0: Sort de tu, sort de tu.
1: Sí?
0: Hem dit que és de l'última fornada, però per mi és un èxit absolutament complet, i només amb els compassos inicials, els primers 4-5 segons, abans no entra la veu de Josep Montero, després d'haver-la sentit moltíssimes vegades, segueix sent emotiva i et segueix fent entrar en un món que durant els 3 minuts mal comptats que dura, doncs el gaudeixes, t'emociones i...
1: Sí, hi ha cançons d'aquelles...
0: Per mi és el gran número 1 d'Oques Grasses.
1: Per mil cops que soni, l'escoltes sencera i vas escoltant paraula per paraula la cançó.
0: Et captiva, t'atrapa.
1: I passa molt amb les cançons d'Oques, sí.
0: Doncs, Àlex, el que ens queda és seguir-los escoltant amb tot el material que tenen fet. No hi haurà nous èxits o que es gràcies, però sí que podem posar una vegada i una altra tots els números que han anat presentant al llarg d'aquests 14 anys de trajectòria. Descansa, paeix les emocions i visca Oques Grasses.
1: I ens escoltem demà.
0: I tant que sí. Corre pels camps, Àlex. Bona nit.
1: Adéu.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Les 10 millors de la setmana. Els 10 artistes que més sonen. Els 10 èxits capdavanters de Flashback. El compte enrere arriba al seu final. Entrem al top 10 de la llista. Veus

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Joan Dausà i Mama Duixà, junts. Amb aquesta que es diu Pavi, posa-la al disc, la coneixeu de sobre, es repeteix a la plaça número 10. Aguanta, dins les 10 primeres de la llista. La setmana passada també va repetir a la 10, per tant, porta 3 diumenges consecutius ocupant el mateix lloc. 4 minuts mal comptats per arribar a 8:45 del vespre. Hem dit que aquesta setmana, ho hem anunciat fa un moment, Quevedo i Elvis Crespo sortien del top 10 i ja tenen relleu a les 10 primeres. A la número 9 i amb una pujada de 5 llocs, entrem al top 10 de la llista, la unió de Ginestar i Mil Moliner. És aquesta que es diu Amb qui estaràs.
2: Entra al top 10.
1: 5a setmana amb nosaltres i ja forma part de les 10 primeres. 9.

si hi hagués vida extraterrestre, quina música escoltarien? Com que no ho sabem, ens quedem a la Terra. Els èxits que més sonen a tot el món. El top 3 de la llista mundial. A la llista.

Perd el lideratge de la llista mundial aquesta setmana Karol G, acompanyada de Judeline i Rosowski, amb aquesta Baby Wow. De la número 1 a la número 3 és el recorregut que segueix. Entrada directa al segon lloc de la llista global per Taylor Swift i una de les noves, Cleveland.

No és l'única presència de Taylor Swift al podi de la llista mundial. A més de Cleveland, a la número 2, Taylor Swift també es queda al lideratge. Sí, estrena el lideratge, estrena número 1 a nivell global. Patient Zero, una de les noves.

0: Posició número 8 aquesta setmana pels Amics de les Arts, que hi ha hagut d'una plaça per això que es diu Segurament t'estimo, l'èxit més veterà dins el top 10 de la llista. 19 setmanes amb nosaltres. És el moment d'anar a la categoria dels aspirants, perquè l'estrena d'aquesta setmana ens fa viatjar fins als Estats Units per escoltar una de les reines, una de les noves referents de la música country. Va debutar fa un parell de temporades amb un àlbum que es va quedar encasillat al gènere country, i ara torna amb The Delion, el segon de la seva carrera, i ara sí, ha estat l'explosió a nivell internacional d'aquesta artista, que es diu Ella Langley, des d'Alabama, Estats Units. Arriba Flashback amb aquesta novetat, Choosing Texas.
1: Potser demà serà tot un número 1. Aquesta és una estrena de La Llista.

Rodrigo, juntes amb aquesta que apareix a través de la posició número 7, és la que entreguem aquest parell per aquesta propera setmana. Baixa en una plaça a la llista i després d'una baixada arriba una molt bona pujada, i és que Ariana Grande creix dins el top 10 en suma 3 amb la nova Hate That That Made You Love Me. 3 més a Flashback. 6.

Una data marcada en vermell al calendari, 23 de desembre. Per al Sant Jordi de Barcelona, Flashback, en som l'emissora oficial. L'última gran festa de l'any, 120 anys del RAC. Amb sopa de cabra, els catarres, buhos i els tiets. Era això, els acabem de repassar ara mateix a la posició número 5. Caiguda d'una plaça pels de Mataró aquesta setmana a la llista. Vinga, va, recta final, finalíssima de programa. De seguida, el 3, el 2 i l'1. Abans, des de la número 4, alliberen la tercera plaça perquè en perden una. Anota i Talk to You.

perd un lloc a la llista, se li resisteix el número 1. Pensàvem que potser avui tocava, després d'haver anat creixent els darrers diumenges a la graella. Fa una setmana li vam adjudicar la posició número 2 i no fa el salt amunt, sinó que el fa avall. Número 3 per Teddy Swims i Mr. Know It All, qui també fa un salt avall, i això vol dir que tindrem nou número 1 aquesta setmana, és Ugel amb Ultranaté i aquesta absoluta bomba que es diu Moving to the Sun no tindrà el número 1 després de dues setmanes perd el lideratge de la llista, però sí que podem dir que serà l'èxit de la setmana a Flashback.

0: que és bo es fa esperar. Es fa esperar. És el moment de conèixer l'èxit capdavanter de la llista musical de referència. Escolta el número 1 de la setmana a la llista de Ràdio Flashback.
1: Un diumenge més som aquí, un diumenge més fem cim, un diumenge més és el moment d'anomenar el número 1 de la llista de Flashback. El primer lloc se'n va cap als Estats Units amb aquest grup que vam descobrir fa poc més d'un any amb el títol Gabriela i que ara tornen a Flashback amb aquesta. És Animal, elles són Cat's Eye, pujada de 4 llocs i el número 1 és per elles. Família, que tingueu una molt bona setmana, siau!

L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres. Flashback. Són les 9.

0: L'últim àlbum de Quevedo és un homenatge a les seves estimades illes afortunades, com La Graciosa, per exemple, aquí al costat de l'il·lustre porto-riqueny Elvis Crespo, per obrir una vora d'èxits. Després del repàs setmanal de la llista, entra a flashback.cat i consulta les 45 posicions de la llista renovada que ens acaba de presentar el Jordi Quadres. I vota per la teva. Torna James Blunt.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Un dels noms importants de l'escena pop britànica dels darrers anys, siguem així, el del You're Beautiful, i ho fa amb nova cançó que es diu Taste Like Summer. Bona nit des de Flashback.

La gran veu de Tones and I, també la de Teddy Swims per una de les darreres produccions d'èxit de David Guetta, Flashback, aquesta que es diu Gone, Gone, Gone. El pati de casa dels germans Marc i Pol va començar a gestar-se la banda Brou, ara al costat de l'Albert, per donar una mica d'aire fresc al pop del país. De colors. El debut de Brou a Flashback.

0: tu demanes. Nosaltres t'escoltem.
1: Bona gent de Flashback.
2: Hola!
1: Jo sóc el Grau, estic d'Erasmus a Cancún.
3: I no està enganyando, que no nos enganye, que nos diga la verdad.
1: I res, estic aquí netejant la casa.
4: És una joventut sana, dinàmica.
1: I he pensat, deixa'm posar Flashback de fons. I si em poguessin ficar algun temón de la Rosalia, em faríeu un favor.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.

0: Una més per la llista d'èxits de Teddy Swims, que inclou, per exemple, Lose Control, The Door, Bad Dreams. Aquesta ja fa setmanes que és tota una referència a Flashback, es diu Mr. Know It All, Teddy Swims a Flashback. I ara, els culpables d'una de les cantarelles d'èxit del pop del país d'aquest 2026, després de Tut Tut Turú, ja corre per aquí la nova cançó de Sutherland. És aquesta que es diu L'última, la descobreixes a Flashback.
1: Sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana. Flashback.

0: És l'èxit de la setmana, cançó que durant tots aquests dies estem mimant i que pertany a Petal, que és l'últim disc d'Ariana Grande. Hey, that I made you love me, per obrir una hora d'èxits, ara que són les 10 de la nit i 3 minuts. A part que el seu cognom il·lustre, Cyrus, per dir-se ara només Miley, a seques.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: I aquest és el retorn de Miley a Flashback, més electrònica que mai, amb Best Persuades. Bona nit. Let's go.

Aquí les tenim com a dues gotes d'aigua, Anna Mena, Lola Índigo, un must d'aquest darrer estiu a Flashback. Petit Toa. I ara la Maria, el Sergi, el Carles, el Ton, l'Oleguer, des d'Osona, el debut a Flashback de My Hallis. Això és funk, segellat a casa nostra, Ballo sense tu.

0: el va parir. Moments per emmarcar.
1: La Mercè que ens pregunta què és el que realment t'impedeix passar d'una sala de cine a la del costat si la pel·lícula et sembla una merda.
2: Bueno, es nota que la nostra amiga Mercè ha anat a veure l'última pel·lícula de Tadeo Jones.
3: No és bona.
2: Ho vaig pensar, dic, què m'ho impedeix? Hi havia una cosa que sí que t'ho impedeix. Una cosa que potser no heu pensat. Però és que si vas a la sala del costat fan l'Odissea, que és igual d'insuportable.
0: Al matí, la mare que el va

0: Una dècada enrere, carai, com passa el temps per aquest número de la banda britànica Clean Bandit, la col·laboració a la veu d'Anne-Marie per Rockabye des del 2016. D'aquí una estona, a les 11, la sessió flashback a punt amb l'Andreu Preses, abans el debut a casa nostra d'aquesta veu que va formar part en el seu moment dels càstings per la banda Cat's Eye. Adela, en solitari, debut amb Ain't in LA. Adeu, bona nit.
1: A flashback, només exitjant Xavi Dalmau.

0: De petit tenies por de la nit i ara t'encanta. Si veies un monstre t'espantava, ara el segueixes.
1: És el que passa quan escoltes.
0: Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

Operació Flashback, mesclada per Andreu Preses.

0: Després de 3 hores de sessió flashback, ara mateix comencem aquesta nova hora d'èxits amb aquest so urbà d'anomena Lola Índigo. Què tal, com esteu? Justos les 2:04 aquesta nit. Mira, tenim a punt Avicii, Katsey, Harry Styles. També la Shakira, Master Keiji, abans Sienna Spiro.
1: Amb Andreu Preses.
0: És la nova cançó que apareix amb aquest artista, és Great Expectation. Bona nit. Bona nit.